0: Un petit coucou de l'OCCE, Office Central de la Coopération à l'École, depuis la radio Albigès.
1: Hi han hagut incidents perquè els acampats impedien la sortida de les furgonetes que sortien amb el material de les tendes de campanya que havien desmuntat a les brigades de neteja. Ara, un escenari molt diferent, però fa tres quarts d'hora, doncs aquí hi havia uns policies, els Mossos d'Esquadra, han fet ús de les pistoles.
2: Ici comença la danse pagana, l'infanzo pagana, sauvage, l'ubi mi pegaire de l'aube, ma gagne, fortune tan grande, de giù espera. Basta! Si ho l'has d'aquest emude
3: L'has d'emude, basta!
2: Ta, ta, ta, ta, ta Triste banaste de ser caste que gaste lo reste

0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.